0: Menos cuarto, las 8:07 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional, la información de las emisoras y las compañeras y compañeros de las territoriales de la radio pública.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dijous 10 de setembre, són 7:45 del matí. La dimissió de Josep Lluís Trapero al capdavant del cos de Mossos d'Esquadra aixeca polseguera política. El director general de la policia catalana i una de les cares més reconeixibles del procés marxa quasi per sorpresa. I mentre el govern reitera la bona relació amb Trapero, l'oposició celebra aquest pas al costat i assenyala el desgavell dins l'executiu. Tot plegat, quan arrenquen els actes de la Diada, a la tercera del mandat de Salvador Illa, mentre l'independentisme segueix pendent de l'aplicació de l'amnistia i enmig del creixement de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Avui torna a la normalitat i s'aixequen les restriccions després dels aiguats d'aquest dimecres, que han deixat fins a 100 litres per metre quadrat a Ripoll i més de 80 a Sant Joan de les Abadesses. També s'han superat els 50 litres a punts del Vallès Occidental i també a la ciutat de Barcelona. El telèfon d'emergència 112 ha rebut gairebé 400 trucades per incidències i els bombers han atès prop d'un centenar d'avisos. L'episodi de pluges deixa també una davallada de les temperatures. Ampliem la previsió amb l'EMET, Noelia García.
3: Bon dia. Avui dijous a Catalunya, temps estable i temperatures més altes. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Lleida, 28 a Girona i a Tarragona i 27 graus a Barcelona. Avui no s'esperen precipitacions i serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà durant aquest matí i, a més, mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
2: I com se circula per les carreteres, RAC Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous a hores d'ara amb 3 avaries actives. Tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Illa, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. També la segona avaria ha estat a la B20, que en sentit sud també talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera ha estat fa uns minuts a la AP7 a l'altura de Salt, on també obliga a tallar un carril de circulació en direcció a Barcelona. Per altra banda, tenim cues habituals cap al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben sobretot en els últims 2,5 quilòmetres per la C58, tot aquest també aquesta via ja pateix retencions des de Sant Quirze del Vallès. Tot plegat, de retruc, deixa afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament al sector del Vallès també hi ha retencions de fins a 2 quilòmetres a la C-17, a Parets del Vallès i a la AP-7, amb lentitud intermitent a Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. Per últim, també tenim retencions al vessant Llobregat en direcció a Barcelona, des de Molins de Rei i des de Sant Vicenç dels Horts per la A-2 i la B-23. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Per cert, que està interrompuda la circulació de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable. Gestiona un servei alternatiu per carretera. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els Mossos d'Esquadra afronten una nova etapa després de la dimissió del director general de la policia catalana i una de les cares més visibles del procés, Josep Lluís Trapero. El substituirà

0: i havia de substituir el comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació.
1: Nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord.
0: Una dimissió crònica d'una mort anunciada, com ens asseguren algunes fonts consultades, que deslluïa, com dèiem, un important anunci que per primera vegada els Mossos tindran una comissària en cap, Sílvia Catà. A Trapero, que torna a la Divisió d'Avaluació de Serveis, el substituirà el comissari Ferran López, qui va ser el màxim responsable del cos quan el govern Rajoy va aplicar el 155.
2: Un moviment que ha encès les crítiques de l'oposició, que assenyalen els nombrosos canvis entre els alts càrrecs de diverses conselleries en les darreres setmanes. Helena García.
3: Cap partit lamenta el pas al costat de Trapero i l'oposició en bloc hi veu una crisi de govern. Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns i CUP. Vergés, Capella, Villagrassa, Garriga, Cid i Pellicer.
4: No hi ha ningú al volant.
5: Era necessària després de molts errors acumulats.
6: Tenemos los datos de inseguridad insostenibles.
7: La gente tiene pánico.
8: En nuestras calles hay asesinatos.
9: A crisi per setmana. La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi.
10: La feina ha estat cosir a multes a pagesos, mestres i activistes. Infiltrar-se en protestes docents.
3: Amb el PSC com a únic suport, Illa ha agraït el compromís de Trapero i desitjat en xarxa el substitut. Esquerra i Comuns alerten de l'error que el cap dels Mossos no sigui un civil. I Junts i la CUP critiquen Ferran López.
11: Personifica l'aplicació del 155.
12: No ens dona confiança.
3: El PP veu el govern en descomposició. Vox tilla Trapero de covard. I la majoria demana que Parlon detalli els motius dels relleus dimecres vinent al Parlament. Després de la diada, i abans que Illa s'expliqui pel fiasco de les proves PISA.
5: Li toca al president assumir si ha de fer canvis de govern. El no fer també té unes conseqüències.
3: Quan el president gravita entre polèmiques d'educació interior i suma 5 als càrrecs cessats en 2 anys.
2: D'altra banda, des del sindicat de docents USTEC consideren que la dimissió de Trapero no tapa els casos d'infiltració de policies en assemblees de mestres. El sindicat, d'altra banda, reclama garanties perquè aquest tipus d'actuacions estiguin sotmeses als controls exigibles, diu, d'una democràcia. Tot plegat quan es posa en marxa la maquinària per a la diada d'enguany. Els actes institucionals han arrencat aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat commemorant el 50è aniversari de la primera manifestació de la Diada després del franquisme que es va fer en aquest municipi. El president Salvador Illa ha posat el focus en la lluita per recuperar la democràcia, mentre que l'advocat polític i un dels pares de la Constitució, Miquel Roca, ha expressat que la lluita continua.
13: La democràcia la va guanyar a la gent. I la segona, el futur no s'ha escrit. Ni ho estava abans, ni ho està avui. I és una... Cal que tinguem el coratge de decidir escriure nosaltres sempre el futur.
14: Perquè la lluita per preservar i mantenir la llibertat no acaba mai.
2: Aquesta tarda, l'esquerra independentista ha convocat una concentració al Fossar de les Moreres per protestar contra la presència de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en aquest memorial que ha convocat per homenatjar qui va morir, els qui van morir al setge de Barcelona el 1714. D'altra banda, a les 9 de la nit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, oferirà el tradicional missatge institucional des de Palau amb motiu de la celebració de l'11 de setembre i que podran seguir a través de Ràdio 4. La mortalitat per suïcidi cau un 17% a Catalunya en 3 anys. Són les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que durant el 2025 va registrar 556 defuncions per suïcidi o autolesió. Això situa la taxa per aquest tipus de morts en més de 7 per cada 100.000 habitants, unes dades que coneixem en el Dia per la Prevenció del Suïcidi. En 3 de cada 4 defuncions d'aquest tipus, les víctimes eren homes i ha incrementat entre les dones d'entre 40 i 59 anys i entre els homes d'entre 55 i 74. D'altra banda, hi ha hagut un canvi rellevant en la detecció de les conductes suïcides. Més persones demanen ajuda abans d'una temptativa i ha crescut un 17% el nombre de persones ateses perquè han tingut aquest tipus de pensaments. Recordem que el 061 és el telèfon d'atenció contra el suïcidi i funciona 24 hores tot l'any. Encara a la plana mèdica, els metges faran vaga a partir del mes d'octubre. El Sindicat Metges de Catalunya s'uneix a altres 6 sindicats mèdics de l'Estat en la convocatòria d'una aturada indefinida del personal mèdic i facultatiu sanitari. De moment, però, no hi ha data d'inici d'aquesta convocatòria. És la resposta dels representants del col·lectiu a l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Sanitari que ha aprovat el Consell de Ministres aquesta setmana i l'inici del seu tràmit parlamentari. Un Estatut Marc, però, que no compta amb el vistiplau dels sindicats, que denuncien que el text incorpora unes condicions laborals, diuen, injustes i discriminatòries.

0: qüestions en format breu. Més d'un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, han tornat a sortir al carrer a Manresa per reclamar més seguretat i millor convivència després de la mort a ganivetades d'un veí de Castellnou del Bages durant la festa major. Míriam Andreu, bon dia.
1: Bon dia. La concentració convocada pel moviment Manresa Diu Prou ha reunit veïns i comerciants a la plaça de Crist Rei. Alguns establiments han abaixat simbòlicament les persianes i s'ha fet un minut de silenci en record de la víctima. Enric Pintado, Manresa Diu Prou, Jaume Canudes, president de la Federació de Veïns de Manresa, Antoni Daura, president d'Unió de Botiguers de Manresa.
2: Un pla de seguretat i de civisme, però un pla ben fet, amb un calendari, amb unes propostes, amb unes respostes i amb uns resultats.
3: Algú ha fallat. El que no és normal és una persona que tingui aquests antecedents estigui pel carrer lliurement.
4: Explicacions, n'hi pot haver moltes, segurament que hi seran, però justificacions cap, perquè a més és un tema recurrent i això s'ha d'acabar.
0: Per cert, que el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per dos dels menors detinguts per aquesta mort violenta.
1: La Fiscalia havia demanat per a tots els menors la mesura cautelar d'internament en règim tancat, igual que els altres dos detinguts hores després dels fets. Els dos altres menors presumptament implicats, detinguts la setmana passada, estan complint la mesura d'internament en règim tancat amb un tractament terapèutic.
0: A la crònica esportiva, golejada del Barça en el seu debut a la Champions de futbol 5-1 contra el Feyenoord. Josep Capel, bon dia.
5: Bon dia. Estrena amb nova golejada del Barça, en aquest cas a la Champions, per 5-1 al Feyenoord, un partit que va començar amb molta puja i amb un gol de Rafinha, que va fer un doblet, Lamine amb el braçalet de capital en va fer un altre, i dos dels nous, Adeyemi i Gabriel Jesús, van posar el 5-1 definitiu. Un altre dels nous fitxatges que va debutar en Champions va ser Rodri, que explicava el bon moment en aquest inici de temporada que travessa l'equip.
6: Está claro que hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los cinco goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco a muchos de antes y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también ese es uno de los motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
5: Un Barça que avui té dia de descans. A partir de demà començarà a preparar el proper partit. Serà en Lliga, el diumenge, a Camp del Llevant.
0: I la primera jornada de la Lliga Catalana de Bàsquet deixa una victòria del Lleida contra el Joventut, 89-84. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, valora la presència de Ricky Rubio a l'equip.
7: Que per entendre la dimensió de poder tenir un jugador amb aquest lideratge, jo personalment no el canviaria per cap altre jugador de la Lliga. No sé si vols arribar a preguntar també si el canviaria per algun d'NBA, però segurament tampoc ho faria, perquè crec que tenir el Ricky jugant per la penya és el primer fitxatge, no? I aquesta continuïtat la valorem molt positivament.
0: D'altra banda, el Manresa ha guanyat contra l'Andorra, 74-83. Avui torn per a l'enfrontament entre el Girona i el Lleida i el Barça contra l'Andorra. En handbol, el Barça ha vençut l'Aros Danès en el primer partit de la Champions, 39-28. De la cultura, aquest vespre comença la Fira Tàrrega, que enguany celebra la seva 46a edició. Ens ho explica des de Lleida la Pepa Sant Genís.
8: L'espectacle incontinu de la companyia catalana Kamchatka inaugurarà aquest vespre la 46a edició de la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega. Amb música en directe i una vuitantena de voluntaris, l'espectacle és un homenatge a les persones que han de marxar de casa per buscar un altre lloc on viure. Incontinuo és un dels 57 espectacles que es podran veure a l'edició d'aquest any de la Fira de Tàrrega. La majoria d'aquests espectacles són de procedència catalana i 11 són internacionals. Una vintena seran estrenes absolutes. Anna Giribet és la directora artística de la Fira de Teatre de Tàrrega.
9: I aquests 4 dies de la Fira volem que sigui com una bombolla divertida, alegria, que ens faci somiar, que ens faci imaginar per 4 dies.
8: Els carrers i places de Tàrrega seran els escenaris principals, on s'hi representaran un 70% dels espectacles programats.
0: I acabem el ritme de Catriel i Paco Amoroso.

El duet argentí que fusiona trap, rock, pop i sons experimentals aterra aquest vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la seva gira mundial per la presentació del seu àlbum Fris

0: Barcelona i Igualada, amb trens que doblaran la seva capacitat. Renfe també reforçarà el servei de Rodalies durant la Diada amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i les Terres de l'Ebre. Es reforça, doncs, els trens de la R2, la R1 i la R4 i els regionals de la R11 de Barcelona a Portbou i la R16 entre Barcelona i Tortosa.
1: La mortalitat per suïcidi cau un 17% a Catalunya en 3 anys, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Durant el 2025 va registrar 556 defuncions per suïcidi o autolesió, unes dades que coneixem en el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. En aquest context hem conegut també que Barcelona elaborarà un mapa amb els punts de risc de suïcidi i estudiarà la possibilitat de posar impediments físics o senyalització amb recursos per evitar l'acció. Tot i que els suïcidis es mantenen estables a la ciutat, l'Ajuntament es proposa que deixin de ser tabús i també contribuir a millorar la salut mental de la població. Maite Boada.
2: El mapa de punts de risc per suïcidi s'elaborarà d'acord amb l'ajuda de la Guàrdia Urbana. Un cop es tinguin els resultats, es podrà estudiar la col·locació de barreres físiques o senyalització de recursos de suport i ajuda, com ja fa des de fa un any TMB al metro en algunes estacions. Per la regidora de Salut, Marta Villanueva, el mapa permetrà treballar des de la prevenció.
3: Volem, doncs, reduir els factors de risc que poden estar vinculats a la conducta suïcida, com per exemple, l'aïllament o el malestar emocional, i per tant treballem des de la prevenció.
2: Agustí Bonifacio, treballador social, docent i expert en suïcidis, insisteix en la importància de detectar els perfils més vulnerables al suïcidi, que tenen sovint a veure amb l'edat, el gènere. Se suïciden més els homes que les dones, encara que les dones pateixen més violències i per tant tenen més patiment emocional.
4: Sí que és interessant, no?, fixar-nos en dades de suïcidis consumats, però la idea és anar més enllà, detectar totes aquestes vulnerabilitats i poder acompanyar correctament.
2: Barcelona es proposa amb aquesta estratègia trencar el tabú que envolta el suïcidi.
1: I els expliquem també que el Consorci Sanitari del Maresme atès més de 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat l'abril del 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada a les persones que han patit una crisi suïcida. Més del 80% dels pacients accedeixen a una valoració psicològica especialitzada en menys de 7 dies després de l'activació del codi. A més, prop del 70% mantenen el contacte amb els professionals durant el seguiment anual, una dada especialment rellevant en una població amb elevada vulnerabilitat emocional. Recordem que el 061 és el telèfon d'atenció contra el suïcidi. Funciona 24 hores tot l'any. I de l'àmbit de la salut, durant 3 dies, la Goodman ha organitzat els primers Jocs Esportius Interhospitalaris, jocs de 25 disciplines diferents en els que hi participen fins aquest dijous 47 persones amb lesió medul·lar de 10 hospitals de l'estat espanyol. Més detalls, Marc Esparza.
5: Els participants d'aquest joc són persones d'entre 18 i 60 anys que han patit una lesió medul·lar entre el 2025 i el 2026. L'objectiu és que l'esport passi a ser una part fonamental en el seu procés de rehabilitació. Es busca també que sigui una eina inclusiva per a aquestes persones. Carles Llepes, mestre d'Educació Física a Goodman.
6: Tot el tema de la independència funcional. Segurament els que venen de Canàries és possible que siguin el primer cop que agafen un vol, que estan relativament sols en un hotel, i que han d'anar superant totes aquelles adversitats que es aniran trobant recolzats pels professionals del seu centre, perquè puguin anar superant tots aquests entrebancs i en el seu dia a dia siguin més independents a l'esport com a eina inclusiva i com a foment de l'autonomia personal.
5: D'entre les 25 disciplines d'aquests jocs hi ha l'atletisme, pàdel, ciclisme, submarinisme, esgrima o rugbi. Els jocs es fan al Complex Esportiu Hospitalet Nord i també a Goodman.
1: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic pels dos menors detinguts dimarts per la mort violenta d'un veí de Manresa. La fiscalia havia demanat per a tots dos menors la mesura cautelar d'internament en règim tancat, igual que els altres dos detinguts hores després dels fets. De fet, els dos primers menors detinguts la setmana passada estan complint la mesura d'internament en règim tancat amb un tractament terapèutic. I en paral·lel, més d'un miler de persones, segons la Guàrdia

0: Guàrdia Urbana han tornat a sortir al carrer de Manresa per reclamar més seguretat i una millor convivència després de la commoció pel crim a ganivetades del veí de Castellnou del Bages durant la festa major de la ciutat. Enric Pintado, del moviment Manresa Diu Prou, reclama a les administracions un pla de seguretat i convivència.
1: Un pla de seguretat i de civisme, però un pla ben fet, amb un calendari, amb unes propostes, amb unes respostes i amb uns resultats.
0: També s'ha fet aquest dimecres un minut de silenci en record de la víctima. I un darrer assumpte abans dels esports. El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient sancionador als agents que van colpejar un menú aficionat del Barça que duia una estelada a Elx. El titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, admet que l'actuació d'Elx va ser injustificable i defensa que exhibir una estelada és legítim. Sobre el cas del Corcón i un aficionat de l'Europa, però afirma que els fets són diferents, encara que no ha donat més detalls. I en plan esportiva, el Barça s'imposa al Feyenoord en el seu primer partit de Champions amb el doblet de Rafinha i els gols de Gabriel Jesús, Adeyemi i Lamine. Més detalls, Josep Capel, bon dia.
2: Bon dia, estrena amb nova golejada del Barça, en aquest cas a la Champions, per 5-1 al Feyenoord, un partit que va començar amb molta pluja i amb un gol de Rafinha, que va fer un doblet, Lamine amb el braçalet de capital en va fer un altre, i dos dels nous, Adeyemi i Gabriel Jesús, van posar el 5-1 definitiu. Un altre dels nous fitxatges que va debutar en Champions va ser Rodri, que explicava el bon moment en aquest inici de temporada que travessa l'equip.
3: Está claro que hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los 5 goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco a muchos de antes y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también ese es uno de los motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
2: Un Barça que avui té dia de descans. A partir de demà començarà a preparar el proper partit. Serà en Lliga, el diumenge, a Camp del Llevant.
0: En bàsquet, el Lleida ha superat el Joventut per 89-84 després que els de Badalona no hagin aconseguit mantenir els 14 punts d'avantatge a Tarragona, que acull des d'aquest dimecres i fins a diumenge la primera competició oficial de la temporada, la Lliga Catalana. La primera jornada de la competició s'ha completat amb la victòria del Quinzenes Manresa al Morabanc per 74-83 punts. De la cultura, els expliquem que l'actor i dramaturg Manuel Dueso ha mort aquest dimecres a l'Hospital de Sant Pau als 73 anys després d'una llarga malaltia. El sabadellenc va ser fundador de la Sala Beckett i va representar i dirigir més d'un centenar d'obres d'autors com ara Shakespeare, Molière o Jean Genet. També va treballar al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. Va escriure poesia i va publicar diversos llibres.
4: I tots els tritons us podeu transformar així?
5: Tots no, només alguns.
0: I aquí el sentim en l'històric programa Planeta Imaginari, una de les seves primeres intervencions televisives. La temporada passada va estrenar l'obra Jean Bovoana al Teatre Nacional de Catalunya. I avui acabem amb la música de Catriel i Paco Amoroso.

Avui presenten el seu nou disc Free Spirits en un concert al Palau Sant Jordi després de convertir-se en un fenomen internacional. El duet argentí arriba a Barcelona amb una gira mundial que barreja trap, rock, funk i música electrònica. L'actuació començarà a 9:15.

0: Joaquín López Bustamante, Radio 5, Todo Notícies.
1: S'han despertat mullades les fulles del camp del fals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfa fins que l'estanyin d'un cop de fals.

la bossa buida i el carro ple. D'arrots, tomàtec i de verdures collides del seu hort. La mula sua, el carro crida i l'home tanca el

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Fa una hora i mitja que el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa el dispositiu especial de mobilitat per al pont de la Diada. Fins demà a les 3 de la tarda es preveu que prop de 550.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Més de 1.600 Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat a les carreteres catalanes. Mentrestant, en el terreny polític, dues concentracions totalment oposades es trobaran aquesta tarda al Fossar de les Moreres. D'una banda, militants i simpatitzants d'Aliança Catalana i de l'altra, els que protestaran en contra de la presència d'aquests al Fossar. De cara a ja la gran manifestació de demà, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha demanat als micròfons del Cafè Idees de Ràdio 4 que sovint els signes de partits polítics.
2: La gent vindrà com vulgui. Però per nosaltres és una convocatòria popular a tota la gent i no és el moment de posar-se a discutir els plantejaments polítics.
1: Repassem ara la resta de l'actualitat d'aquest dijous, 10 de setembre, amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
3: Bona tarda.
1: Els suïcidis cauen a Catalunya, però augmenten les trucades als telèfons d'atenció i al xat de suport per a joves. En parlarem en el dia per a la prevenció del suïcidi.
3: Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'any passat van morir 555 persones a Catalunya, 556, volíem dir, per suïcidi o autolesió. Això implica 7,7 persones per cada 100.000 habitants. Tot i que és un descens del 17%, s'han disparat les atencions als xats en línia contra el suïcidi. Nekane Navarro és directora d'Esperança en línia de la Fundació Ajuda i Esperança.
4: De que es van posar en marxa aquests serveis de WhatsApp, que va ser perquè els joves no trucaven. Vèiem que la franja d'edat de persones més joves no estaven còmodes agafant el telèfon i parlant. Es va posar en marxa aquest servei via WhatsApp i des de llavors va creixent any rere any en el nombre de converses.
1: Detingut un home acusat d'una presumpta agressió sexual a una menor a Lloret de Mar, a la Selva.
3: El detingut de 61 anys i nacionalitat belga hauria abordat la noia a la terminal d'autobusos del municipi i li hauria fet tocaments. Va ser el conductor d'autobús qui va alertar la policia. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sobre els fets.
1: La línia R3 de Rodalies podria restablir-se completament el febrer de 2027.
3: El govern espanyol i la Generalitat confien que el servei torni a estar operatiu quan hagin acabat les obres a principis de l'any vinent. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, avisa que es podrien endarrerir pels robatoris de cable, raó per la qual han hagut d'augmentar la inversió.
5: La obra va, como les digo bien, a pesar de que hayamos tenido que sacar una emergencia de 17 millones, a pesar de que por los robos de cable tenemos que comprar 70 kilómetros de cable, creemos que vamos a llegar.
1: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Cabra del Camp, a l'Alcamp, un assecador de marihuana amb 620 quilograms de cabdells d'aquesta droga, valorats en gairebé un milió d'euros al mercat il·lícit.
3: Un home de 45 anys ha estat detingut com a presumpte responsable i propietari de la marihuana i també per possessió de 4 armes de foc. La investigació va començar el mes de juny. A l'interior de la finca es van trobar 3 armes de foc llargues, un revòlver, diverses armes blanques i 140 cartutxos de diferents calibres. El principal investigat no disposava de llicència d'armes.
1: Tret de sortida, Fira Tarra, que fins diumenge celebra la seva 46a edició.
3: L'espectacle incontinu de la companyia Kamchatka amb el drama migratori de fons serà l'encarregat d'obrir la fira de teatre. S'han programat més de 180 funcions de 57 espectacles de companyies nacionals i internacionals, un 40% de les quals són estrenes.
1: Gràcies, Anna. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, la informació de serveis. Ho dèiem, operació sortida en marxa. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 i retencions a Aiguaviva en sentit Girona per un camió avariat que talla dos carrils. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. La mateixa autopista AP7 i retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un vehicle avariat que ja no talla cap carril. També hi ha retencions en Posta en sentit sud per unes obres que restringeixen un carril de la circulació. A la C32 hi ha retencions a Sitges en sentit sud. A la 2 hi ha retencions a Cornellà en sentit Lleida i més endavant també lentitud i aturades a Jorba en sentit Lleida per obres. A la Nacional 260 hi ha intensitat entre Vilafant i Navata per esfondraments. A la Pota Nord, aquesta via va carregada a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud, en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nus a Trinitat a Collserola en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima al Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges intenses. Quin temps ens espera en l'inici del pont? Noelia García.
7: Avui dijous, temps més estable a Catalunya i aquesta tarda sense precipitacions. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures i de forma notable al Pirineu. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Barcelona, 28 a Girona i a Tarragona i 29 graus a Lleida. Bufa vent fluix de ponent amb més intensitat a l'Empordà. Demà divendres i Diada de Catalunya continuarem amb temps estable. Dia càlid predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Pel que fa a les temperatures mínimes, 14 graus a Girona i 19 a Barcelona.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Aquests dies ha arrencat el curs polític i ho ha fet amb un calendari preelectoral a l'horitzó i enmig d'un clima marcat, per desgràcia, com gairebé sempre, per la crispació. Els partits tornen a ocupar el focus mediàtic, però quin és l'estat d'ànim dels ciutadans? Confien encara en la política o cada cop se'n senten més lluny? Avui volem prendre el pols de la distància que hi ha entre els polítics i la resta dels ciutadans, una realitat que va més enllà de les urnes. És un reportatge de la Lorena Enns.
8: Senyores i senyors diputats, comença la sessió. El primer punt de l'ordre del dia són les preguntes amb respostes orals.
9: A les Corts es prenen decisions que afecten a milions de persones, però quants ciutadans senten que aquest lloc també els pertany? Mentre dins a la cambra les veus es creuen, a fora són molts els ciutadans que ja no escolten. La distància entre representants i representats té un nom, desafecció política.
10: Quin és el teu grau de confiança amb els polítics?
11: Ninguno. Ninguna confiança.
12: No en tinc. No tinc grau perquè no tinc confiança en els polítics. Penso que estan en una altra dimensió, que no toquen de peus a terra.
13: He decidit posar distància per curar salut mental, no? No és pas que no m'importi el que passa al meu voltant, sinó que al final prefereixo estalviar-me aquest desgast.
14: Tant els partits polítics com els polítics en si han generat més desconfiança en mi de la que podia sentir abans. Penso que en molts moments hi ha uns interessos privats dels quals no sabem res.
9: Espanya es troba a la cua en el rànquing de països d'Europa que confien en el sistema polític. Això s'explica perquè la desafecció, segons assenyalen els experts, té un component cultural, forma part de la tradició del país. No obstant això, en els últims anys, el percentatge de ciutadans que desconfien de la política ha crescut. El punt d'inflexió de la nostra història recent, però, l'hem d'anar a buscar el 2008 amb l'esclat de la crisi econòmica. Així ho explica el catedràtic de la UPF i expert en desafecció política, Mariano Torcal.
15: Las crisis económicas y políticas lo que hacen es hacer un test de resistencia, lo que se llama en el sistema financiero un test de resistencia del sistema, porque mientras si las cosas van bien, la gente no se preocupa mucho por la política, pero cuando nos empiezan mal, la gente empieza a preocuparse por la política. ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Cómo nos vamos a recuperar? ¿Cómo se cómo se tomaron decisiones a partir de 2008? Y la resolución de las mismas no ha satisfecho a una gran importancia a la gran majoria dels ciutadans espanyols.
9: Amb les dades sobre la taula, segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, un 8% dels catalans considera que la insatisfacció política és el principal problema. Aquesta problemàtica ocupa la tercera posició al rànquing, seguida de l'habitatge i la immigració, un indicador que, segons el director del CEO, va molt més enllà, Joan Rodríguez Teruel.
16: Si mirem altres indicadors, veiem que en realitat hi ha més ciutadans que consideren que hi ha aspectes de la situació política que són problemàtics, que els generen un cert rebuig i que en alguns casos segurament fins i tot pot estar condicionant les seves opcions de vot o d'opinió política.
9: Un dels comportaments més novedosos de la societat que recull el darrer baròmetre del CEO és la duresa emocional amb la que responen els ciutadans respecte a aquells polítics que ja no representen les seves idees.
16: Sí que veiem que les principals manifestacions de desconfiança política institucional i de posicions més crítiques cap als partits, cap als líders i cap a les institucions, són més elevats entre votants o gent que diu que votarà nous partits de dreta radical, particularment Vox i Aliança. I és que moltes vegades la percepció que tenen alguns ciutadans d'insatisfacció política els acaba empenyent a votar noves opcions que imposen discursos rotuns o d'esmena a l'establishment polític.
9: Un fenomen que, segons Teruel, no respon a una dretanització de la societat, sinó a una dretanització d'aquells individus que fins ara votaven a formacions de centre o de centre-dreta. Un dels grans experts en desafecció política, el catedràtic de la UPF, Mariano Torcal, assegura que la desconfiança en els partits polítics per part dels ciutadans és el caldo de cultiu del populisme. Això s'explica en part per la manca de representació que senten molts ciutadans.
15: Països inclús més consolidats com els Estats Units, parte del origen muy importante del éxito de Trump es que se aparecía como alguien antisistema. Y eso te da pie a la aparición de líderes de este tipo. Y entonces aprovechan ese caldo de cultivo, lógicamente, claro.
9: I és que quan els ciutadans encinen la ràdio...
1: El germà del president del govern espanyol, David Sánchez, ha estat condemnat a 9 anys...
17: I els magistrats remarquen que tots tres van veure una oportunitat d'enriquir-se...
18: Assegura que va ser per localitzar els diners que tenien...
9: El que es troben és crispació, manca de propostes i un escenari marcat pels casos de corrupció. Són elements que fan créixer la desafecció política. No obstant això, el director acadèmic de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, Oriol Bartomeus, assegura que aquelles generacions que han viscut la transició democràtica tenen més tolerància a la desafecció.
19: Aquestes generacions, pel fet d'haver viscut la transició democràtica, tenen un fre, diguem, en aquesta lògica de desafecció, que és l'haver viscut la transició democràtica. Llavors, aquestes generacions, tot i que puguin pensar que la política, tot i que desconfiïn en la política, tot i que no... que se sentin allunyats o que sentin els polítics allunyats, en cap moment posen en qüestió el sistema democràtic. Què passa amb les noves generacions? Les noves generacions no tenen aquest fre. Llavors, la desafecció política els porta a explorar la possibilitat de sistemes alternatius.
9: Una diferència generacional que també té el seu efecte, la impaciència respecte a les polítiques que s'implementen.
19: Les generacions més noves són més impacients. Llavors, el cas, per exemple, de la vivenda, voldrien que se solucionés ja, no? No tenen el punt aquest de llarg abast que poden tenir les generacions antigues, crescudes en un món més lent.
9: El diagnòstic és compartit, però les receptes per lluitar contra la desafecció són la gran incògnita dels sociòlegs i politòlegs. Per alguns, la fórmula passa per omplir buits de representació política i per d'altres, la clau de volta és establir més mecanismes a transparència democràtica. Sí, coincideixen, però, en posar el focus en la responsabilitat ciutadana. Així ho explica el que va ser sotsdirector del CIS, José Ramón Montero.
20: Naturalmente, la educación o falta de educación política de los ciudadanos es un problema que además se transmite por familias, se transmite también en la propia educación. Yo creo que los ciudadanos son los principales responsables, pero la actuación, su actuación depende de los cauces que ofrezcan los partidos y sobre todo los políticos.
9: El que sí queda constatat és que entendre per què creix la distància entre la ciutadania i la política és el primer pas per intentar retallar-la.
0: Edició migdia.
1: Un dels títols més esperats de la nova temporada editorial és la novel·la L'Azar, del jove escriptor suís Nelio Biedermann. Amb 23 anys s'ha convertit en l'autor revelació de les lletres alemanyes, amb una obra basada en la història de la seva família que fa un recorregut pel segle XX. Tot un fenomen, gran èxit de crítica i de vendes que es publica ara en català. Marta Orquín.
21: L'han comparat amb Thomas Mann i amb Gabriel García Márquez. Ha entusiasmat Patti Smith i Dua Lipa i la revista Forbes l'ha escollit com un dels 30 joves més influents d'Europa. L'escriptor suís Nelio Biedermann és, amb 23 anys, una estrella literària gràcies a la seva segona novel·la, L'Azar, que Edicions 62 publica en català. Un best-seller a Alemanya i fenomen internacional traduït a 27 llengües que ja prepara la seva adaptació cinematogràfica. L'autor va començar a rumiar la novel·la amb 16 anys, inspirant-se en la història de la seva família d'aristòcrates hongaresos.
22: Der Ursprung lag wirklich in den Geschichten, vor allem meiner Großmutter.
21: L'Azar, publicada l'any passat, parteix de les històries que li explicava la seva àvia i que Biedermann transforma en ficció, omplint els forats i silencis de la memòria familiar a través, explica, de la fantasia. El resultat és una novel·la èpica, sensorial, amb tocs de realisme màgic d'una nissaga familiar que viu al convuls segle XX europeu. Realitat i ficció es barregen en un viatge al passat amb molts paral·lelismes amb el present, com l'ascens de l'extrema dreta.
22: Ich glaube, dass es deshalb in diesen Zeiten umso wichtiger ist, um gegen diese falsche Geschichtsschreibung, die...
21: És molt important combatre el fals relat de la història que promouen aquestes forces polítiques, actuar i arrelar-ho en la consciència de la població, diu Nelio Biedemann. L'autor suís defensa que aquesta és la tasca de l'art i la literatura, lluitar contra aquestes falses narratives sense caure en el desànim i la resignació. Són 2:45, temps ja pels esports. Margallo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Esports.
2: El Barça continua en el seu debut a la Champions amb la seva gran dinàmica de joc i golejadora en la que ha començat la temporada i ahir va derrotar el Feyenoord al Camp Nou per 5-1. L'equip ja suma 22 gols en 5 partits oficials d'aquesta temporada i il·lusiona els seus seguidors. Una Champions que clourà avui la primera jornada amb els darrers 6 partits, entre ells el primer de la història del Como, del català Cesc Fàbregas, a la màxima competició continental. Parlarem de la Champions i de la resta de l'actualitat futbolística i poliesportiva d'aquest dijous 10 de setembre. Comencem. I com dèiem, 9 partides ahir del Barça, que marca de 5 en 5 i va passar per sobre del Feyenoord en el debut al Camp Nou i a la Champions. Josep Capel, bona tarda.
4: Bona tarda. Nit perfecta pel Barça ahir, tret de la pluja, perquè a més els
2: sobretot
4: primers
2: al principi,
4: 15
2: no?
4: 20 minuts van ser una mica dramàtics. Ja saps que fins que no posin la coberta, això serà la tònica, per sort, entre
2: la gent
4: cometes,
2: es mulla.
4: En aquest sentit, plou poquet, però el que hi va bé... de tòpic, va ser una puja de gols. Novament, 5 gols, 5 partits aquesta temporada oficials, 4 en Lliga aquesta Champions i en 4 han marcat 5 gols. Com tu deies, són 22 gols en només 5 partits, a més de 4 per partit, i també significatiu. Ahir van encaixar un gol, però només han encaixat 3 gols en aquests 5 partits, per un més 19. Feia molt de temps que no es veien xifres similars. Ahir, 9 doblet de Rafinha, que ja en porta 8 gols aquesta temporada, jugant de nou, en porta 6 en Lliga i aquests 2 en Lliga de Campions. Lamine, portant el braçal de capità els últims minuts, va marcar de falta, a més de 2 assistències, i porta ja també 5 gols aquesta temporada, i a part va marcar Adeyemi, un autèntic angulàs, havia marcat en Lliga, ja ha marcat en Champions jugant de titular, i Gabriel Jesús, 2 ratets, es va estrenar en Champions i va marcar la primera pilota que tocava de cap després d'una bona assistència, com deia de Lamine. Per tant, com dic, 5 gols, nova golejada, no són líders a Europa, o és el PSG que va marcar un gol més, però ja són segons a Europa, i deixant novament molt bones sensacions. Sorprèn que l'equip estigui tan bé a l'inici de temporada, en els primers partits, i al respecte en parlava, fins i tot sorpresa, i també Rodri.
5: Bueno, sabemos de la dificultad que entraña cada partido, de los 4 que llevamos, está claro que hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los 5 goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco a muchos de antes y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso, y evidentemente también ese es uno de los motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
4: Un Rodri que acaba d'arribar, no és capità, però té 30 anys i ja ha jugat moltes temporades al nivell i sap de què parla. Fixa-t'hi que deia que per això va venir, perquè veia la voracitat d'aquest equip i també per posar experiència. I en això ho té també molt clar. De moment està molt bé, però compta que el camí és llarg, per tant, poquet a poquet.
5: Bueno, si alguien espera que vamos a ganar con 5 goles todos los partidos, está equivocado. No, para nada es nuestra meta. Nuestra meta es ganar cada partido. Está claro que hemos empezado... Y no es fácil porque hay muchos jugadores internacionales que venimos tarde y con menos ritmo y estamos demostrando que competir contra otros clubes que quizás tienen más rodaje o más pretemporada y esa es la nota positiva que saco. A partir de ahí no pensamos mucho ahora. Queda mucho, es muy largo y en parte yo vengo también un poco a transmitir esa tranquilidad de calma y de sosiego que esto es muy largo.
4: Un Rodri que va aprofitar, per cert, per demanar disculpes a l'afició del València. I ara, per cert, Marga, no torna a veure els Champions al Camp Nou fins al 3 de novembre, el partit contra l'Aston Villa. Entremig hi hauran 2 partits a fora, el del Galatasaray, que és el proper, el 13 d'octubre, i el Paris Saint-Germain just la següent setmana, que serà també el 20 d'octubre. En tot cas, el Barça avui ha tingut dia de descans, Hansi Flick els ha premiat amb això, a partir de demà començar a preparar el partit de Lliga de diumenge, recordem, a Camp del Llevant, a partir d'un 4:45 de la tarda.
2: I, mentre tant, avui el director esportiu del Barça, Deco, ha estat amb els nostres companys de RAC1. Que en destaquem, Josep?
4: Del tema Julián ha tornat a insistir que no han fet res malament, que simplement són coses del futbol, van fer una oferta, no la van acceptar i res més a dir. Jo crec que del més noticiable és del fet que, fixa-t'hi que ara fa pocs mesos el situava en Aràbia, que la intenció del club és renovar a Rafinha.
3: para mí en el fútbol, que es un tema de meritocracia, ¿no? O sea, de tú conquistas las cosas, es, y no haber desequilibrios. Nosotros estamos intentando siempre que los jugadores estén equilibrados a nivel de contratos, que no estén por debajo de uno del otro, para que no tengamos aquí muchos problemas, pero creo que estamos consiguiendo, y yo creo que Rafinha seguramente de los jugadores que costaríamos que estuviera más años, y vamos a hablar con él.
2: Es que gran Rafinha, ¿eh?
4: Correcte.
2: Com ha començat la temporada.
4: I per cert, ha dit que és un escàndol, que ni ell ni Pedri, ni Rafinha ni Pedri estiguin entre els 30 nominats a la pilota d'or, i després de veure el rendiment de Rafinha, que tenen a Gabriel Jesús, que hi va marcar, i que fins i tot tenen altres jugadors com Hansa, això de fitxar un nou, diu que no ha de ser cap mena d'obsessió.
3: Yo no creo que a lo que queremos jugar tenemos que estar obsesionados con esto. Rafinha, que ya era una idea, creo, del míster un poco probarlo de en esta posición, lo está haciendo muy bien, y yo creo que Gabriel podemos decir que es el más parecido a un 9 de cerca de área también, pero aparte que se mueve, se puede, es muy asociativo, viene a buscar, y tenemos para mí un que es Hansa.
4: Per cert, que ha dit que Cubarsí és el Lamine de la defensa,
2: sí.
4: I que en tot cas Lamine segurament, parlant del tema de la pilota d'or, mereixeria aquesta temporada poder guanyar-la.
2: Doncs veurem si és així o no, ho sabrem el mes d'octubre. Gràcies, bona tarda.
4: Fins ara.
2: Tot això, després d'aquest 5-1 del Barça, el Feyenoord en el seu debut aquesta temporada a la Champions. Com ens deia el Josep, el pròxim partit serà dimarts 13 d'octubre al camp de la Galatasaray. De la jornada d'ahir també cal destacar el hat-trick de Ferran Torres, ex-blaugrana ara fa 4 dies, en el seu debut a la Champions amb el Paris Saint-Germain, que va guanyar l'Eslavia de Bratislava per 6-1, i com deia el Josep, és líder provisional amb un gol més que el Barça, que és segon. De la seva banda, l'Atlético de Madrid, amb Julián de titular, va perdre a Liverpool per 2-1, i avui es disputen els darrers 6 partits d'aquesta primera jornada de la Champions. Destacar el debut per primer cop a la història a la màxima competició continental del Como, del català Cesc Fàbregas, exjugador del Barça, que s'enfronta en Leipzig a les 9 de la nit. I avui, com dèiem, 6 partits. Els darrers d'aquesta la primera jornada de la Champions. Deixem la competició europea i ens centrem ara en la Lliga, perquè pel que fa a la competició domèstica, els equips catalans preparen ja els partits de la 5ª jornada. El primer en jugar serà l'Espanyol, dissabte, 4:45 de la tarda, Pamplona contra Osasuna. El partit arriba després de les 3 jornades sense guanyar, que van seguir a la victòria inicial contra el Llevant, amb 2 derrotes i l'empat del darrer partit contra el Sevilla. Malgrat això, el jugador blanquiblau Javi Hernández no considera que es pugui parlar de mala dinàmica, tot i que explica què els aconsella Manu González para mejorar.
6: Bueno, sí, un poco los ritmos de presión, estar más juntos a veces, pero ya te digo, yo no creo que sea una mala dinámica. O sea, el día del Levante se hizo un partidazo, el día del Madrid también, el día de la Real sí que es verdad que ahí estuvimos un poco más flojos, pero ya te digo, y el día del Sevilla, pues igual si no anulan el gol de Omar, pues estaríamos hablando de otra cosa. Entonces no creo que hi ha l'art d'esto.
2: L'equip s'ha entrenat aquest matí, tornarà a fer-ho demà amb roda de premsa de Manolo després, abans de viatjar a Pamplona. El Barça, de la seva part, com ens deia el Josep, té avui jornada de descans i demà començarà a preparar el partit de diumenge, també a 4:45 de la tarda al camp del Llevant. I a segona divisió, també 5ª jornada, el primer equip català en jugar serà el Girona, dissabte a Montilivi contra el líder Castelló. La notícia d'avui, però, és una sanció poc habitual a Esprilia. Josep Guardiola, Girona.
7: Dissabte passat, quan Yacer Asprilia va marcar el primer gol del Girona al Malinón davant de l'Sporting, després d'un control perfecte i una vaselina espectacular davant del porter local Rubén Yáñez, el colombià se'n va anar cap al fons del camp. Es va aixecar la samarreta de joc i va mostrar la que portava a sota, amb un lema religiós que deia «Déu té el control». Un fet que va passar pràcticament desapercebut durant el partit, però que hi va tenir conseqüències, perquè el comitè de competició de la Federació

0: Dissabte arriba un Castelló que és líder solitari. De moment, al Girona no li ha anat gens malament aquesta tònica. Dues victòries contra les Palmes i l'Sporting auguren un bon partit també davant de l'equip de Castàlia.
1: Doncs ho veurem aquest dissabte. Serà el primer dels dos equips catalans de segona que jugaran. El Sabadell, de la seva banda, jugarà a Mallorca diumenge a 6:45 de la tarda. Iniciem el poliesportiu parlant de waterpolo, d'un cas doncs, realment especial, el de la jugadora catalana Maica García, que ha estat presentada aquest matí com a nova jugadora del Sant Andreu després que fa uns dies denunciés que el club de la seva vida, el Sabadell, no li havia renovat el contracte després del seu procés per maternitat. La Maica, capitana de l'equip Vallèsava, portava 32 anys al club. Escoltem com es va assabentar que no continuaria al Sabadell.
2: Ellos publicaron unas bajas de las jugadoras que ya no continuaban la siguiente temporada, ¿no? Dando las gracias. Y en ninguna de ellas estaba yo. Entonces yo pensaba, quizá ellos cambian y me llaman y me dicen, oye, Maica, no, que te queremos, ¿sabes? Pero nunca llego. Llego solo, pues eso, el día 3, la semana pasada. Me llamó el de Recursos Humanos, la persona de Recursos Humanos, y me dijo que me iban a dar de baja. Un día de esos y hasta que me encontré el mensaje de la Seguridad Social diciendo que ya estaba fuera.
1: Doncs així de trista ho explicava, afectada, ho explicava la Maica, que ha anunciat que denunciarà davant la justícia el Sabadell perquè doncs, considera que no ha complert legalment amb el que havia de fer-ho, tot i que continua considerant el club com el club de la seva vida. I parlem ara de bàsquet perquè es disputa aquests dies a Tarragona la Lliga Catalana. Avui a 6:45 Girona-Lleida i a 9:00 de la nit Barça-Andorra. Serà el primer partit oficial del nou Barça de Sekulić amb 11 cares noves i només 4 jugadors de la temporada passada. Panter, Joel Parra, Joan Núñez i Brizuela, que en declaracions al quart temps de Ràdio 4 parlava de com és el fet de trobar-se amb un equip que té 11 jugadors nous.
3: Bueno, al principio sí, pero una vez lo asumes, pues es lo que hay y bueno, se afronta con mucha ilusión. No es la primera vez en mi carrera que me encuentro con una renovación de plantilla así. Ocurrió en Málaga y fue el año en el que se ganó la Copa del Rey, entonces respecto a eso tengo una buena experiencia y bueno, tengo mucha fe en el trabajo de Chevy y de Mario. Y bueno, en el poco tiempo que llevamos juntos, pues bueno, la verdad que estoy contento, todos son buenos chicos y bueno, habrá que intentar juntarse lo más rápido posible.
1: L'Andorra va perdre ahir amb el Manresa per 83-74 i el Lleida va derrotar el Joventut per 89-84. Tant el Barça com el Joventut disputen aquesta Lliga Catalana una setmana abans de competir el primer títol oficial ACB de la temporada, la Supercopa d'Espanya, que es disputarà precisament a l'Olímpic de Badalona al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Ahir al programa El Quart Temps de Ràdio 4 van parlar amb el tècnic Dani Meret i el jugador La Provítola, que ha tornat a la penya procedent del Barça i explica que ho va fer per la forma de jugar de l'equip badaloní.
4: Una de las cosas por las que vine, ¿no? Como la Peña jugó los últimos años al básquet, era muy lindo de ver, siempre era muy lindo enfrentarlos, ¿no? La verdad que el equipo tiene que tener un poco esa premisa, ¿no? De jugar bien al básquet, de divertir a la gente.
1: Doncs de la seva part, Miret es mostrava feliç per la continuïtat de Riqui Rubio.
5: Que per entendre la dimensió de poder tenir un jugador amb aquest lideratge, jo personalment no el canviaria per cap altre jugador de la Lliga. No sé si vols arribar a preguntar també si el canviaria per algun d'NBA, però segurament tampoc ho faria perquè crec que tenir el Riqui jugant per la penya és el primer fitxatge, no? I aquesta continuïtat la valorem molt positivament.
1: Doncs la penya que comença d'aquesta forma la temporada amb aquesta derrota a la Lliga Catalana i a l'espera de la Supercopa que es disputarà a casa seva. En handbol, el Barça va començar amb victòria la defensa del seu títol de la Champions derrotant l'Arus danès per 39-28. Escoltem Dicamem.
6: Muy importante ganar en casa con este formato también no se puede perder puntos y aún más en casa, o sea que sabíamos que no iba a ser fácil. Creo que no hicimos una muy buena primera parte, pero al final sacamos un muy buen resultado contra un buen equipo y eso es la línea para seguir.
1: També va començar amb victòria la Lliga Femenina el Granollers, que va guanyar l'Oviedo en un final d'infart per 16-15. Escoltem la jugadora Mariona Bruac.
7: Bueno, crec que en defensa hem estat molt correctes i hem sigut molt regulars. A la porteria ens ha ajudat moltíssim i hem sigut fortes i dures, i en atac sí que és veritat que se'ns ha anat complicant en alguns moments del partit, ens han anat canviant la defensa, però bueno, crec que

0: Ho hem sabut tirar endavant, fent cas d'entrenador, sent disciplinades i ja està.
1: La notícia negativa del club català és la lesió de Martina Capdevila, que té un trencament complet del lligament encreuat anterior i el lligament col·lateral medial del genoll dret, segons ha informat avui l'entitat vallesana. Doncs anant vol, acabem avui els esports. Fins demà, bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Cada poder en su sitio, el Ejecutivo a gobernar y legislar y el Judicial a hacer justicia. Nueva llamada a la independencia de los jueces en la apertura del año de la presidenta del Supremo y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que ha dicho que atribuir interés político a las decisiones de los jueces es atribuir un delito y compromete el Estado de Derecho. Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y se esperaban referencias a la independencia judicial de Isabel Perelló y así ha sido. Buena parte de su discurso se ha centrado en las críticas y en el respeto a los jueces, para los que también ha tenido palabras. Les pide mesura y prudencia, igual que reclama a los políticos lealtad institucional. Asegura la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que la crítica generalizada a las resoluciones judiciales es una imputación de extrema gravedad.
3: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad.
2: También de independencia judicial ha hablado la fiscal general Teresa Peramato, que ha recordado en su primer discurso en la apertura de año judicial que no hay fiscales buenos y malos, todos actúan con imparcialidad y conforme a derecho.
4: Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convengan a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
2: Por cierto, que la memoria de la Fiscalía de este año habla del caso de su predecesor, de Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos. Afirma el escrito que su sentencia fue un hecho grave. Tanto Perelló como Peramato se han referido también a Ceuta. La fiscal general ha pedido respeto a la dignidad de los migrantes.
0: Y Gemma, ahora mismo están en marcha los corrillos y ahí se está hablando de la posible visita del rey precisamente a Ceuta, ¿no?
2: Sí, en un encuentro con los medios de comunicación, en esos habituales corrillos, el rey ha asegurado que se está ya preparando esa visita a Ceuta. No se puede dar una horquilla todavía, pero sí ha confirmado que en todo caso la visita la harían los dos, tanto el rey como la reina Letizia.
0: Pues ese es el titular que deja también la apertura del año judicial. El otro gran tema del día, Ceuta. Rosa Perano, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: La desclasificación de los informes y comunicaciones previas a la entrada masiva en la ciudad autónoma.
5: Sí, siguen las interpretaciones sobre el alcance de los avisos. Hoy han hablado los dos protagonistas tras el choque entre Defensa e Interior. Robles recoge cable. Marlaska dice que ha quedado claro que nadie lo vio venir. Leticia Arenas, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno trata de cerrar esa herida interna ofreciendo una única versión hacia afuera. Margarita Robles era la que hasta hoy menos se alineaba con la tesis oficial de Moncloa. Hoy no se desdice, pero sí defiende que el Ejecutivo trabaja unido y a que, aunque el CNI hiciera su trabajo, la magnitud de la llegada de migrantes fue para todos imprevisible.
7: Fue un fenómeno de una magnitud absolutamente que no era previsible, que no ha ocurrido en ningún lugar, y cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo. Que luego los resultados sean unos u otros, cada uno valorará.
6: Ha sido la versión oficial ofrecida antes y después de la desclasificación de esos documentos. El Ejecutivo repite que sí se analizaron factores de riesgo previos y que sí se detectaron esos grupos en redes sociales que llamaban a pasar la frontera, pero que nadie alertó de lo que podía venir. Así que, grande Marlaska, cierra la polémica.
8: Creo que la cuestión es clara y no, ya no hay ningún debate al respecto.
6: El Gobierno insiste en que no acusan al CNI de no hacer bien su trabajo, pero creen que si hubieran sentido una alerta real, no hubieran trasladado la información vía WhatsApp.
0: Y al margen de la bronca política, hay novedades sobre los menores que cruzan solos la frontera. Se han activado ya los primeros traslados a la península.
5: Sí, mediante un acuerdo bilateral entre Ceuta y Navarra, 5 niñas del grupo de 500 que el gobierno anunció que iba a trasladar de manera prioritaria por su extrema vulnerabilidad van a llegar a Navarra en los próximos días, lo ha anunciado la presidenta María Chivite.
9: Están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta, porque este gobierno ayuda a Ceuta.
0: Y es urgente. Fíjense los datos que ha dado la Organización Médica Colegial hoy allí en Ceuta. Ha lanzado un dato que demuestra esa emergencia. Cada día tienden entre 2 y 3 violaciones. Y sobre este y otros asuntos, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado un mensaje directo a los suyos en el que les pide, ahora que el gobierno está contra las cuerdas, es momento de medir, de gestionar con serenidad. David Fernández, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Sí, Feijóo ha enviado esta mañana un mensaje a sus varones pidiéndoles prudencia en sus valoraciones sobre los los informes desclasificados del CNI. Según confirman fuentes populares, les ha reclamado que no improvisen y que sea Génova la que centralice la comunicación a modo de mando único. Pide contención porque en el partido creen que la desclasificación ha sido una bomba controlada y que la guerra entre ministerios va a continuar. Así que confían en que se conozcan más documentos que lleven al gobierno a su imputación en la causa abierta en la Audiencia Nacional.
0: Mensaje de Feijóo. Mientras, Isabel Díaz Ayuso está aprovechando su discurso en el debate del Estado de la Región para lanzar ataques a Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta. También la ley de nietos. Pepi Martín, buenas tardes.
11: Buenas tardes, sí, así es. Como era previsible, la presidenta ha utilizado su intervención para arremeter contra el presidente del gobierno y lo ha hecho desde el primer minuto, centrando sus palabras en Ceuta. Ha acusado a Pedro Sánchez de ser cómplice de Marruecos por permitir la entrada masiva a finales de julio. Se ha preguntado qué tendrá este país para que no hiciera nada ante un aviso de invasión y ha augurado que esta inacción puede tener recorrido judicial.
12: Tenemos un presidente ausente, chantajeado por intereses inconfesables, por lo que evita responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimos, Marruecos. Luego, el que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
11: Además, Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Sánchez de promover una inmigración descontrolada para extraer sus votos, y de paso colapsar los servicios públicos, todo con el objetivo, ha dicho, de crear tensión de cara a las elecciones e impedir, ha apuntado, la alternancia en el poder y ha avisado de la deriva totalitaria y propagandística del gobierno al que ha calificado de mafia.
0: Y más allá de toda esta polémica política, las cifras siguen siendo y evidenciando el drama migratorio. Otro cayuco rescatado en aguas de Canarias, más de 150 personas a bordo, una de ellas muerta, 2 semanas llevaban de travesía. Salvamento Marítimo les ha localizado cuando navegaban a la deriva en condiciones muy adversas. 15 eran menores, han desembarcado en el Hierro deshidratados y con hipotermia, en un total de 2 cayucos localizados hoy en esas aguas. Y cuando a las 3 de la tarde termine este informativo, a esta hora tendremos por delante 2 personas que se habrán suicidado en nuestro país. Un dato que remueve, que exige, Rosa, reflexión en este Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
5: Si el año pasado se quitaron la vida 3.808 personas, son menos que en 2024. La cifra lleva 3 años bajando, pero Sanidad dice que hay que interpretarlo con prudencia y prepara por eso un nuevo sistema de vigilancia de la salud mental. Luis Valles, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Rosa. Este mecanismo permitirá detectar agrupaciones de casos, métodos emergentes y cambios de tendencia para orientar las políticas de prevención y mejorar así la atención a las personas en situación de riesgo. Mónica García, ministra de Sanidad.
14: Consiste en saber qué está pasando con la salud mental de la gente, detectar dónde están y aparecen nuevas situaciones de riesgo y poder llegar antes para poder prevenirlas. Porque no se puede prevenir lo que no se conoce.
13: Este mecanismo, que se regulará por Real Decreto, se une a los ya existentes como la línea de atención a la conducta suicida, al 024, que desde su puesta en marcha en mayo de 2022 y hasta el 30 de junio de este año ha atendido 602.739 llamadas. Como decíamos, tercer año consecutivo de descenso de los suicidios en nuestro país, aunque fallecieron por este motivo 3.808 personas.
0: Y en poco más de 5 minutos el Banco Central Europeo comunicará su decisión sobre los tipos de interés. Atención al bolsillo, se da por descontado que retomará las alzas, lo va a subir 0.25 puntos hasta el 2,5%, el 2,5%. Las bolsas esperan ese anuncio. De momento, David Martínez, Bolsa de Madrid, en verde. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Un verde muy leve en el caso del IBEX 35. Ahora mismo cotiza con avances mínimos después de las fuertes caídas de ayer. El resto de las bolsas europeas incluso coquetean con el negativo a la espera de conocer esa decisión del Banco Central Europeo y de escuchar las palabras de su presidenta, de Christine Lagarde. Esto a medida que el petróleo vuelve a subir con fuerza. El Brent avanza un 2% y supera ya los $103 por barril.
0: Y a partir de 1:30, anuncio que vamos a detenernos en una de las noticias más llamativas, Rosa, de las últimas horas.
5: Sí, la IA, ¿no? Exacto, la dimisión de un ingeniero de la compañía Anthropic, uno de los gigantes de la inteligencia artificial, porque asegura que si sigue adelante la carrera por mejorar estos sistemas, la IA puede acabar con la humanidad antes de que termine esta década. Es posiblemente la tecnología más peligrosa que ha creado la humanidad, ha dicho hoy en una entrevista en Fox News.
0: Ojalá se equivoque, luego lo ampliamos en los deportes, lo contábamos. Marruecos lo dice en campaña electoral, uno de sus ministros, que la final del Mundial 2030 se va a disputar en Casablanca. Alex Pita, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Carlos. Sí, y no lo anuncia un cualquiera, ha sido el presidente de la propia Federación Marroquí, Fouzi Lika, en un acto, como decías, de la campaña electoral de su partido, Autenticidad y Modernidad. Dice que la final se jugará en el gran estadio Hassan II de Casablanca. Todavía la FIFA no ha hecho pública las sedes, ya está en marcha el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, hoy primeros actos promocionales, y ha hablado de Conrac, uno del frustrado fichaje de Julián Álvarez.
17: Nosotros hemos hecho las cosas bien, se envió una oferta, no hubo contestación, y a partir de ahí se ha ido hablando mucho más de la prensa de lo que era la realidad.
16: Bueno, no lo inventamos, ¿no?
0: Pues tres temas que van a copar también la información deportiva. Les dejamos ahora con la información territorial en Radio Nacional de España, con todas nuestras emisoras preparadas ya para contarles todo lo que está pasando.
1: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
11: Molt bona tarda. En marxa a aquesta hora l'operació sortida del Servei Català de Trànsit pel pont de la Diada. De seguida repassarem com se circula a aquesta hora, però ja ho saben, circulin amb precaució. Mentrestant, Barcelona acollirà aquesta tarda dues concentracions totalment contràries. A dos quarts de sis, Aliança Catalana ha fet una crida als seus simpatitzants per participar en l'ofrena floral al Fossar de les Moreres mitja hora abans. Una mobilització convocada sota el lema Unitat Antifeixista per una Terra de Tothom protestarà precisament per la presència allà dels de Sílvia Orriols. I en aquest informatiu parlarem també del suïcidi, coincidint amb el Dia Mundial per la seva prevenció. La majoria dels que demanen ajuda són joves d'entre 20 i 29 anys. Molts se senten sols en una societat cada vegada més falsament connectada. Nekane Navarro, directora del xat Esperança en línia.
18: En aquesta etapa tan interconnectada estem perdent els vincles i ens sentim sols, no? I soles. El seu món digitalitzat, mediatitzat per les xarxes moltes vegades, no? Aquest voler agradar, situacions també d'assetjament, de bullying, és el que porta segurament aquestes situacions tan complexes.
11: Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció, l'Albert Vacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. Anem a saber com se circula ara mateix en aquesta operació sortida del pont de la Diada. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
19: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 i retencions a Aigua Viva en sentit Girona per un camió avariat que talla dos carrils. També hi ha retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud per un vehicle avariat que ja s'ha pogut retirar. També hi ha retencions a Amposta en sentit sud per unes obres que tallen un carril. També hi ha un carril tallat a Ulldecona a la mateixa AP7 en sentit sud per un incendi de vegetació i això complica la circulació en aquest tram. A la 2 hi ha retencions a Cornellà en sentit Lleida i també a Jorba en sentit Lleida, en aquest cas per obres. La Nacional 260 es dona pas alternatiu entre Vilafant i Navata per esfondraments i això provoca intensitat. La Pota Nord, la B20, va carregada a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C58, a l'autopista del Vallès, hi ha lentitud a Ripollet en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'alt, la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat de Collserola en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima al Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges intenses. Quin temps ens espera en l'inici del pont? Aiment, Noelia García.
20: Avui dijous, temps més estable a Catalunya i aquesta tarda sense precipitacions. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures i de forma notable al Pirineu. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Barcelona, 28 a Girona i a Tarragona i 29 graus a Lleida. Bufa vent fluix de ponent amb més intensitat a l'Empordà. Demà divendres i Diada de Catalunya continuarem amb temps estable, dia càlid predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures, màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Pel que fa a les temperatures mínimes, 14 graus a Girona i 19 a Barcelona.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
11: Aliança Catalana sacseja la Diada dos anys després de la seva irrupció al Parlament i per primer cop eixampla la divisió entre els partits independentistes que obren una nova batalla sobre el seu referent, sobre qui cap al moviment i qui pot utilitzar els seus símbols. Aquesta tarda el Fossar de les Moreres tornarà a confrontar els de Sílvia Orriols i l'esquerra independentista mentre el Parlament obre els actes institucionals per l'11 de setembre amb els presidents Josep Rull i Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni. Elena García, endavant.
21: Sí, Aliança Catalana agita la vigília de la Diada i obliga els partits independentistes a reivindicar els referents de la catalanitat. Sílvia Orriols.
22: Som gent de seny i ordre. En cap cas cedirem davant aquesta voluntat que tenen de que hi hagi una confrontació o una lluita directa.
21: La batllessa de Ripoll tornarà aquesta tarda al Fossar de les Moreres, bastió durant dècades de les mobilitzacions de l'esquerra independentista, que no només no fallarà, sinó que enguany convoca perquè l'extrema dreta no s'apropiï, diu, del Fossar.
2: CUP, Sol Moreno.
3: La catalanitat que històricament hem defensat i que hem celebrat avui està en disputa. En aquest projecte, doncs, l'odi no hi té cabuda.
2: En una nova batalla que eixampla la divisió entre partits independentistes a 8 mesos de les eleccions municipals. Junts, Esquerra i la CUP comparteixen el rebuig a Urriols i situen el conflicte polític amb l'Estat, però difereixen en com confrontar l'aliança. Esquerra, en el cos a cos, a l'Hisenda Alemany.
4: L'independentisme no pot ser defensiu, excloent, tancat, enfadós, perquè voler ser una minoria, encara que sigui molt, molt pura, només ens pot portar a la derrota.
2: Mentre que Junts no pensa en l'elefant, Salvador Vergés.
23: Serà una diada festiva i una diada de tots els catalans.
2: Esquerra apela a l'independentisme democràtic. La CUP rebla que és antifeixista per definició. Junts defensa que està representat d'extrema esquerra a extrema dreta i admet que divideix encara més el moviment. Mentre el PSC pesca en riu revoltat i Urriols de tothom. Avui ho intentarà el Born i com la CUP, PP i Vox tornaran a plantar la recepció de Rull, Illa i Collboni al Parlament.
24: El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, considera, tot i el que ens acaba d'explicar l'Helena, que l'independentisme es troba en un bon moment i fa una crida a la participació a la manifestació de demà a la tarda sense signes de partits polítics. Són declaracions del programa Cafè d'Idees de Ràdio 4.
25: Hem aconsellat que la gent no vingui identificada amb grups polítics. La gent vindrà com vulgui. Però per nosaltres és una convocatòria popular a tota la gent i no és el moment de posar-se a discutir els plantejaments polítics.
24: I durant aquest pont de la Diada, els allotjaments del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una ocupació superior al 80%. De fet, els hotels del Pirineu ronden el 90%, mentre que els del Pla estan al 40%. Així mateix, les cases de turisme rural i els bungalows arribaran al 80%. Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme.
26: Això refrenda una mica més el bon estiu que hem tingut, la línia que se va creixent el turisme a la nostra demarcació, sobretot a la Plana, i demostra una vegada més que el turisme cada vegada té una importància més important a la indústria i a l'economia lleidatana.
24: I el Banc de Sang fa una crida per recuperar les reserves de sang i plasma després de les vacances d'estiu, una situació que s'ha agreujat per les alertes meteorològiques i també el pont de la Diada. Aquest setembre les donacions han baixat d'un 20% per afavorir les reserves. El Banc de Sang recorda que demà es podran fer donacions a l'Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau i també a Mutua de Terrassa. La mortalitat per suïcidi a Catalunya disminueix un 17% des del 2022, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2025 es van produir 556 morts. Coincidint amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, el Departament de Salut reconeix que, malgrat aquesta evolució és favorable, continuen sent xifres altes, sobretot tenint en compte que són morts que es podrien evitar. Marga Esparza.
27: L'any 2025, les temptatives de suïcidi ateses als serveis d'urgències i a la xarxa de salut mental van disminuir un 7% respecte a l'any anterior, unes xifres que mostren una major capacitat per detectar les situacions de risc. Durant el període 2021-2025, el Departament de Salut va impulsar un programa per prevenir i detectar precoçment les conductes suïcides, amb l'opció de rebre atenció al 061 24 hores al dia durant tot l'any. Aquest telèfon va rebre 52 consultes diàries durant el 2025. En aquestes consultes, la mitjana d'edat que més demanava ajuda és de persones d'entre 20 i 29 anys, seguit de la franja d'entre 40 i 49. El 85% d'aquests casos ja tenien un diagnòstic previ de trastorn de salut mental. També s'han format professionals de l'àmbit de l'educació, justícia o universitats perquè puguin identificar casos. Ara es posa en marxa un segon pla per incrementar les accions que permetin reduir encara més aquestes xifres. L'objectiu és que sigui més fàcil la cerca d'ajuda i que tinguin una resposta ràpida.
24: I continuem amb tu, Marga, perquè evitar els suïcidis i els intents de suïcidis entre els joves és un dels principals objectius i per poder arribar a ells i que trobin un espai on poder verbalitzar els seus problemes es va crear ara fa 4 anys el CEATS en línia de la Fundació Ajuda i Esperança, un servei, Marga, que cada any incrementa les connexions als joves a través d'un xat amb els voluntaris de la Fundació.
27: L'opció de la trucada telefònica sempre havia existit, però els joves no trucaven. Per això es va posar en funcionament el xat. Nekane Navarro, directora d'Esperança en línia.
28: Des que es van posar en marxa aquests serveis de WhatsApp, que va ser perquè els joves no trucaven, veiem que la franja d'edat de persones més joves no estaven còmodes agafant el telèfon i parlant, es va posar en marxa aquest servei via WhatsApp i des de llavors va creixent any rere any el nombre de converses.
27: En el que portem d'any respecte a l'any passat, ja s'han incrementat un 23% les activacions dels serveis d'emergències.
28: L'evolució que han fet aquests serveis en aquests darrers anys ens preocupa molt, que cada vegada ens trobem més ideacions suïcides a les trucades, no?, de joves. Veiem que en el que portem d'any, fins al 31 d'agost, s'han fet moltíssimes més activacions de serveis d'emergències que l'any passat des dels serveis de WhatsApp per joves, i s'han fet més rescats.
27: Els principals motius pels quals els joves activen les converses en aquest xat són per problemes relacionals, ansietat, depressió i també per la solitud no desitjada.
28: En aquesta etapa tan interconnectada estem perdent els vincles i ens sentim sols, no?, i soles. El seu món digitalitzat, mediatitzat per les xarxes moltes vegades, no?, aquest voler agradar, situacions també d'assetjament, de bullying, de... Doncs tot aquest tema té una repercussió molt directa en els problemes relacionals, no? I és el que porta segurament aquestes situacions tan complexes.
27: El servei del xat la tenen 100 voluntaris, que en cas de trobar-se amb una conversa, amb un intent de suïcidi en procés, avisen de forma paral·lela al SEM.
28: Llavors, aquest voluntari contacta amb una persona que està de guàrdia i és la persona que parla amb els serveis d'emergències directament, perquè en cap moment deixem a la persona sola. I una altra persona és la que va compartint amb els serveis d'emergència la informació. Fins que arriba l'ambulància, acompanyem la persona.
27: Però aquests voluntaris també compten amb un suport personal i tenen a la seva disposició un servei psicològic extern amb atenció durant 24 hores en cas de necessitar-ho.
24: Repassem ara altres notícies en format més breu. Amb Marc García, la policia local del Lloret de Mar a la Selva ha detingut un home de 61 anys de nacionalitat belga acusat d'una presumpta agressió sexual a una menor de 14 anys. Els fets van passar diumenge al vespre cap a les 8 a la terminal d'autobusos del municipi.
6: Segons la denúncia, l'home s'hauria acostat a la menor per preguntar-li el nom. Poc després l'hauria tornat a abordar i li hauria tocat els braços i les cames, a més d'intentar fer-li tocaments a les parts íntimes. Va ser un conductor de l'autobús qui, en veure el que estava passant, va donar l'alerta a la policia. L'home va ser detingut i traslladat als Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.
24: Els bombers de la Generalitat treballen conjuntament amb els de Barcelona en l'extinció d'un incendi de vegetació a Montjuïc.
6: I els bombers treballen també amb un mitjà aeri i 7 terrestres en un altre foc de vegetació que crema a Ulldecona. Les flames estan provocant lentitud a la P7 en direcció sud.
24: I els agents rurals han interceptat en acció el presumpte autor de 3 incendis forestals a Barberà del Vallès.
6: Incendis que van tenir lloc aquest mes d'agost amb només 15 dies de diferència. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut de 28 anys i de la seva posada a disposició judicial.
24: El govern espanyol i la Generalitat confien que les obres a la R3 finalitzaran el febrer de l'any que ve, del 2027, tot i que preocupen els més de 60 robatoris de cable a la línia. Laura Hurtado.
7: Abans del tall, la R3 acumulava 25.000 passatgers diaris que, segons les previsions, podran tornar a utilitzar el servei a partir del febrer quan totes les obres hagin finalitzat i poc després es posi en marxa la infraestructura. El secretari general d'Estat de Transports, José Antonio Santano, adverteix, però, que es podrien demorar si hi ha més robatoris de cable.
8: En esta obra hemos tenido robo de cable y eso nos ha llevado a actuar con rapidez. Hemos tenido que sacar un contrato de emergencia por 17 millones de euros para comprar nada más y nada menos que 70 kilómetros de cable.
7: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reconegut que cal recuperar la confiança.
9: Som molt conscients que quan falla un tren vol dir que algú arriba tard a la feina, vol dir que un estudiant pot perdre una classe. Per això és del tot necessari recuperar la fiabilitat en el sistema ferroviari, que és aquell que és capaç d'assegurar una mobilitat massiva.
7: Paneque també ha informat que es preveu que l'acord de traspàs de la R1 sigui una realitat aquesta tardor.
24: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament al tràfic i la distribució il·legal d'armes amb un important arsenal localitzat en un traster de Figueres. Dos dels detinguts han ingressat a presó. Girona, Gemma Esteve.
10: En total s'han intervingut 644 armes de fogueig i traumàtiques. D'aquestes, 221 havien estat modificades per disparar munició real. També s'han decomissat milers de cartutxos, silenciadors i material per transformar unes armes que anaven destinades al crim organitzat. Enrique Azorrín és el cap de l'operatiu.
12: Se proporciona a persones que adquieren varias para derivarlas a personas que van a cometer estos ilícitos penales.
10: La investigació va començar a principis d'any després de detectar diversos enviaments sospitosos des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts de l'Estat. Els agents van arribar fins al principal proveïdor, d'origen ucraïnès, que durant la investigació va traslladar el taller a Figueres, on finalment es va localitzar l'arsenal. Carlos Prieto és el delegat del govern a Catalunya.
13: És un expert armer en experiència militar prèvia i coneixements, com poden veure, elevats a la transformació d'armes, i és considerat un objectiu del valor per les autoritats europees.
24: Dels 7 detinguts, 2 han ingressat a presó, el principal investigat i un intermediari. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: Rellotges circadiaris, és a dir, els mecanismes interns del cos que regulen els ritmes. La crononutrició, és a dir, què mengem, com i quan, o la relació del teixit adipós amb el càncer d'ovari, són alguns dels temes que s'han abordat en el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular, que s'ha celebrat durant 4 dies a Tarragona, Pilar Ribas.
5: Gerard Aragonès, professor del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili i copresident del comitè organitzador del Congrés, ha subratllat la transversalitat de les investigacions presentades.
14: Nosaltres, des d'un punt de vista molecular, hi ha hagut moltíssimes xerrades que han parlat d'aquestes malalties que coneixem com el càncer o malalties neurodegeneratives. Hi ha hagut un simposi concret de com adipòcits, que són aquestes cèl·lules del teixit adipós i que creixen de manera molt, molt clara en obesitat, doncs poden tenir una implicació en augmentar o, diguéssim, el desenvolupament o augmentar el risc del desenvolupament de càncer.
5: La trobada ha reunit prop de 600 investigadors i especialistes de referència internacional i nacional que han presentat els últims avenços en l'estudi dels processos moleculars i cel·lulars, els quals expliquen el funcionament de l'organisme i l'origen de nombroses malalties, com per exemple el càncer o el Parkinson. En el Congrés també s'han analitzat noves estratègies per desenvolupar tractaments. Entre elles destaca l'aplicació de la intel·ligència artificial al disseny de fàrmacs.
0: El Teatre torna a Tàrrega amb la inauguració aquest vespre de la 46a edició de la Fira de Teatre al Carrer. Enguany s'han programat 57 espectacles, tant de companyies nacionals com internacionals. El 60% de les entrades dels espectacles de pagament ja estan venudes i aquesta és l'edició de la Fira amb més professionals inscrits, 1.300. Pepa Santgenís.
15: Tàrrega ja viu l'ambient de teatre als seus carrers i places. Aquest vespre aixeca el taló la 46a edició de la Fira de Teatre. Fins diumenge s'han programat més de 180 funcions de 57 espectacles de companyies tant nacionals com internacionals. Un 40% són estrenes i tot sota el leitmotiv d'aquest any. Celebrem. Anna Giribet és la directora artística de la Fira de Teatre.
16: I aquests 4 dies de la Fira volem que sigui com una bombolla divertida, alegria, que ens faci somiar, que ens faci imaginar per 4 dies.
15: L'espectacle In Continuo, amb el drama de la migració de fons de la companyia Kamchatka, inaugurarà la fira aquesta nit. El 70% dels espectacles se celebraran al carrer, que s'omplirà de propostes innovadores i arriscades fins a altres més convencionals. La fira assoleix enguany un rècord de professionals inscrits, 1.300. Un 64% d'entrades dels espectacles de pagament ja estan venudes i una trentena de funcions esgotades.
0: El Festival Altaveu enceta avui la seva programació amb el concert 50 Diades 1976-2026, un espectacle musical gratuït a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi que reunirà a l'escenari una desena d'artistes de diverses generacions per commemorar la primera Diada Catalana de la història. Ens ho explica la Montse Soto.
17: Va ser una marxa massiva de prop de 100.000 persones que es van reunir de manera pacífica a Sant Boi per reivindicar la llibertat i la democràcia després de la mort de Franco i que va ser el preludi de totes les diades que coneixem avui. Mig segle de llibertat que el Festival Altaveu commemora aquesta nit a les 10 amb aquest concert on sonarà la banda sonora de tots aquells anys de reivindicacions. Temes de la nova cançó, com Qualsevol nit pot sortir al sol, de Sisa, a l'Anar, de Maria del Mar Bonet o Perquè vull d'Ovidi Montlló, interpretats per artistes tan diversos com Lluís Gavaldà, Kid Flus, Maria Hein, Els Amics de les Arts, Muixca, Joan Garriga, Ismael Serrano o David Carabén. Un pont intergeneracional, segons Víctor Pulido, director de l'Altaveu, per celebrar la llibertat.
18: Celebrarem, bàsicament, la llibertat, perquè la llibertat també s'ha de celebrar i s'ha de lluitar per ella, sobretot en aquests temps. I en el concert del dia d'avui recrearem el repertori de molts temes que van formar part de la banda sonora d'aquell temps a Catalunya.
19: Movia aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogues.
18: Serà una celebració i serà un cant a la llibertat.
17: Unes cançons que ens segueixen mostrant la necessitat de continuar defensant uns valors i unes llibertats que tant van costar de conquerir a les generacions que ens precedeixen.
0: I avui acabem a ritme de Rigoberta Bandini.
20: Busco un cel.
24: La cantant barcelonina actuarà demà a Rasmatàs, a Barcelona, amb les entrades exaurides. El concert forma part de la seva gira on interpreta en directe el repertori que ha anat construint en els darrers anys i que l'han convertit en un referent de la música actual. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.

0: I de demà començarà a preparar el partit de Lliga de diumenge al camp del Llevant. El juvenil, per la seva part, ha perdut aquest matí a la Youth League 1-2 contra el mateix conjunt neerlandès. D'altra banda, ja es coneixen els horaris de la 8a jornada de Lliga. L'Espanyol jugarà al camp del Màlaga el divendres 9 d'octubre a les 9 de la nit. El Barça rebrà el Getafe el dissabte 10:45 de la tarda. I la Lliga acaba de fer públic els límits salarials actualitzats de tots els equips de primera i segona divisió. El Barça incrementa de 432 a 582 milions. L'Espanyol en té ara mateix 61 milions. Pel que fa als catalans de segona, el Girona en té 35 milions i el Sabadell 6.
1: Doncs amb la informació esportiva ens acomiadem. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Nosaltres tornem demà. Que tinguin una molt bona diada. Adéu-siau.